Ara no a la ràdio, bé. Ai, que això! Una pepe! Imagina, senyor Rival! Que gostou, dá um grito aí. 94 FM.